Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en Fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic, amb pinzellades de rock, jazz i bolero, que creen una proposta ben personal.
1: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.

0: amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta'ns.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

les sabates no et disfressen. Et vesteixen, et protegeixen els peus i et transporten. T'aporten un origen, la terra, el barri, el poble, l'accent com a diferència essencial. Desgastades de sola, descolorides ja, t'han portat a tants llocs. Quilòmetres que han trencat prejudicis. Has obert murs i t'has sorprès cada vegada més. Quilòmetres. Conèixer altres ritmes, altres llocs. Quilòmetres. Un calçat que et fa a cada pas més original.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 NFM.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No,
1: no
2: pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.
1: Sé la història, no em falla la memòria, pessigolles al vent.

Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, estem amb tu.

0: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.
1: Pego, París i Londres. Un programa d'entrevistes. Una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
2: Pego, París i Londres. Un programa per a aprendre coses de la nostra gent. Un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
1: Pego, París i Londres. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Pego.
1: París.
2: I Londres.
0: Ja estem així, un dia més, una setmana més, ja quasi a la recta final de la temporada. Sí, perquè ens queden dos programes, el d'avui i el de la setmana que ve.
1: Ja, i el de la fira.
0: I de la fira, ve l'estiu, que tot el món viu, i... I allà. I avui anem a parlar de tradicions, de coses... I estic escoltant un aroma d'un bon menjar així casolà. Mare meva, que bo. És curiós, però...
1: Que de la nostra edat estem acostumats, no? Són menjars casolans.
0: Això és que fa la mare. I que alguns ens hem ensenyat algunes coses, no totes, jo totes les coses que... Tots els menjars que fa ma mare no els sé fer, però molts d'ells sí que he après...
1: Això.
0: A fer-los i estic gaudint-los també.
2: I la mare ho ha après de l'abuela. I l'abuela de sa mare, o sigui que això ve de molt lluny.
0: Sí.
2: Sense donar-se compte, són igual plats que tenen 300-400 anys. Han anat variant, han anat evolucionant.
1: Adaptant-se, no?
2: Adaptant-se.
1: A les circumstàncies.
2: Però normalment les mares solen ser molt pulcres en fer-ho la recepta exacta, les mesures exactes. Per tant, suposo que...
1: O ho fan a ull, però és exacte. Vull dir, ho fan avui moltes voltes,
0: sí,
1: però saben
0: que,
1: com, quina quantitat posar.
0: Jo diria que hi ha de tot. La dona que té moltíssima experiència ja va ix tot a ull, no? Però encerta el clau, no?
1: Perquè ja sap quin és...
0: Bueno, nosaltres estem fent així un debat i una d'això, i portem un mestre així que mos parlarà de tot això. Josep Bernabé, un mestre, mai més ben dit, així està, és Pegolí. Com estàs, Josep?
3: Bé, molt content de tornar a Pego París i Londres. Compartir...
1: Ja ha vingut. Com a mínim una volta, no?
3: Sí, una vegada segur. Però, clar, porteu tanta trajectòria i us tinc que felicitar per tants anys de programa que uno ja perd la noció de quan va vindre i si va vindre més d'una vegada.
1: Ni l'altre que l'hem perdut allà. La noció del temps, ja no sabem quant de temps portem ja.
0: Bueno, Josep Bernabéu és metge, ell no exercix com a metge, però sí que fa... està ocupant la càtedra de Història de la Medicina, no?
1: Sí.
0: I actualment hi ha un departament que és la càtedra Carmencita,
1: sí.
0: I bueno, que és el director, i feu treballs relacionats amb l'alimentació, sí. Amb un poc de manera històrica, no? També,
1: sí.
0: I portant un poc a l'actualitat, no? Conta'ns un poc.
1: Això, perdona, Pep, però espècies que n'hi ha... A veure, Carmencita és una empresa d'espècies.
3: Sí.
1: I això, per què possiblement n'hi ha que relacionar la empresa amb la universitat, això? Té més èxit? Té més futur?
3: No, bueno, això respon a unes iniciatives universitàries que ja s'estan generalitzant de buscar la col·laboració público-privada. I les universitats pues, estan oferint a les empreses la possibilitat de signar acords de col·laboració que comporten per part de l'empresa pagar una quantitat de diners a l'any i per part de la universitat desenvolupar un programa, en aquest cas de recerca al voltant dels estudis del sabor gastronòmic. I bueno, fa 10 anys que van signar l'acord amb l'empresa per part de la universitat. Em van demanar de preparar un projecte, l'empresa ho va trobar d'acord i bueno, hem estat col·laborant en aquests 10 anys i, com diu Vicent, pues, desenvolupant un programa centrat molt en la recuperació del patrimoni culinari i gastronòmic valencià, però no com una cosa per portar-la ahir a un altaret i donar-li pleitesia, sinó com una cosa i un llegat de futur, no? I perquè pensem que val la pena... que recuperem aquesta forma d'alimentar-nos i sobretot la forma de produir els aliments que n'hi ha darrere de la nostra, abans esteu parlant, no? D'aquest coneixement que ha passat de mares de mares a filles i que efectivament és l'essència del nostre patrimoni.
2: Jo crec produir-lo també. Estàs parlant de produir, o sigui, cultivar
3: que,
2: com aquella època.
3: És que hem de pensar...
2: Relacionar-nos amb la producció.
0: És molt important aquesta relació entre la producció dels aliments i
1: diguem, els consumidors.
3: Pensa que les nostres tradicions culinàries i gastronòmiques no tenen cap sentit si perdem la producció dels nostres productes.
0: L'hortet, que tot el món tenia.
3: Les nostres varietats. És, dir, és molt important, quan parlem d'alimentació, pensar que comença en com produïm els aliments, qui es produeix, de quina manera, després, evidentment, es cuinem, es compartim, que ahir també estem tirant passes endarrere, i al final, si tot això és exitós, doncs ens nodrirem adequadament i estarem...
2: També has parlat de les nostres varietats.
3: Clar.
2: Això és, a voltes ja és impossible.
3: Malauradament.
2: Impossible. Home, perquè n'hi ha moltes, des dels anys 60, que han vingut varietats, que han competit en les d'ací, perquè brillen més, o són més grosses, i la gent s'ha tirat a això, però de cap. Estic parlant de coses que han passat fa 60 anys, per això que algunes varietats s'hauran perdut, segur.
3: Evident, és a dir, en aquestes últimes dècades, i sobretot tu ho has assenyalat molt bé, anys 70, 80 del segle passat, ahir es va produir uns canvis i unes transformacions socioeconòmiques molt importants, que malauradament amb el pas del temps han anat a que ara ens trobem en una situació, i tots ho sabem, en la que cada any hi ha menys terres conreades i hem perdut els nostres sistemes agroalimentaris locals, però és que l'única forma de recuperar aquesta forma d'alimentar-nos, que a més està reconeguda com a patrimoni immaterial de la humanitat, és un model que tots els organismes internacionals assenyalen com a saludable, sostenible, pues té que ser recuperar l'activitat agrícola, no? I la sobirania i la biodiversitat, i ahí està la clau.
2: Sí, en aquest programa d'això parlem moltes voltes i és, no és fàcil.
3: No és fàcil, però penseu que la Unió Europea, per exemple, ja fa anys que ha posat en marxa el seu programa de la nova ruralitat europea i comporta com a element central una cuina compromesa amb el territori, perquè al final el menjar té que ser el territori al plat. Si volem un model d'alimentació que siga sostenible. I això ens ho tenim que... Això no és obstacle per a que també incorporem menjars d'altres llocs.
0: Però... És una manera també d'incentivar a l'agricultura local, a la gent que potser té un bancalet que l'ha deixat abandonat perquè no era rendible i que potser ara es jubila i té gust de tornar-lo a posar en marxa i fa hortalisses i a lo millor alguna fruita i a lo millor li sobra de lo que fa i es pot...
3: Clar, és que pensar que és el que anomenem la cadena de valor gastronòmic, no? És dir, que és, ha de ser dinamitzadora de moltes coses, però jo sempre poso el mateix exemple. Ens omplim la boca parlant de que som una potència turística, de que tenim tantíssimes estrelles Michelin, però on està la singularitat i la que nosaltres podem oferir als que venen de fora?
0: Ahí està.
3: La singularitat si comença en els productes que són l'essència d'allò que poden trobar així i no poden trobar en un altre lloc, no? Per posar un exemple paradigmàtic.
0: Si estem oferint gastronomia i posem un postre amb taronja i això, no podem portar-la de Sud-àfrica, buscar taronja valenciana, no? Per posar un exemple.
3: Sí, no, vull dir... Penseu que només en que un percentatge, que no té per què ser molt gran, de la restauració col·lectiva d'una comarca com la nostra, fer una aposta pel producte local, pel producte de proximitat, fent una oferta gastronòmica de qualitat singular pròpia d'esta comarca, pues la revitalització vindria de manera natural.
0: Quan parles de gastronomia col·lectiva el refereixes a...
3: La restauració col·lectiva.
2: Menjadors.
3: Parle d'aquells que tenen públic cautiu, com és el cas dels menjadors escolars, els hospitals, institucions públiques, però també estic parlant de restaurants i de... vull dir que tot això és important. Si volem realment tindre una oferta de turisme gastronòmic de qualitat, no? Que podria ser, i després, clar, el tema de la restauració col·lectiva amb públic cautiu, ahí sí que tenim un pecat que tenim que corregir. És a dir, és impossible que els nostres menjadors escolars no tinguin una alimentació de qualitat i sobretot que no servisquen per a fer allò que hem intentat fer al llarg d'estos anys des de la càtedra, que els xiquets i xiquetes aprenguen a cuinar i a menjar des de les nostres tradicions culinàries.
0: Això és importantíssim. Clar, clar.
3: En l'anterior govern es va aconseguir, per exemple, posar en marxa centres cuiners. que hi havia un centre cuiner en la província d'Alacant, en Xàbia, el port de Xàbia, un altre en València i un altre en Castelló, no? En Peníscola. Precisament per a posar en marxa un projecte que vam aprovar en la conselleria, que va aprovar la Conselleria d'Educació, i que després servirà per a poder-lo estendre a altres col·legis, no? On el tema de la cuina és l'element dinamitzador del projecte curricular del centre. A través de la cuina es pot aprendre història, es pot aprendre medi ambient, coneixement del medi, es pot aprendre matemàtiques, es pot aprendre tot, no? I la conselleria actual l'ha tancat.
2: Els tres llocs on s'està interessant.
3: Sí, sí, el projecte de centres cuiners no va endavant, perquè considerem, bueno, pues que no pot haver una cocina en el col·legi. Evidentment tenen unes cuinetes que estaven, per exemple, en el de Xàbia, estava ja adaptada perquè sí que...
2: Deuríeu d'haver portat el menú rabo de bou.
0: Sí, però és molt curiós que no sols és cuinar, sinó també és fer tot un currículum al voltant dels productes, les maneres, els beneficis per a la salut, tot. Ahí estem parlant de medi ambient, d'agricultura, de...
2: economia,
0: ciències socials, d'economia,
3: de patrimoni, de recuperació,
0: i això, de cara al currículum, per als xiquets, veure un currículum així integrador en el que el fil conductor és el que després van a menjar-se, això deu ser brutal.
2: Clar, hi ha com una espècie de tabú en el moment en què un xiquet té que arribar-se a la cuina pel perill del foc o el gas, no ho sé, que és algo que com si tira arrere, no?
0: Els xiquets, a veure, no vas a deixar-los a soles, a lo millor, clar, si són menuts, però...
2: S'ha de saber fer.
3: Si tenim, no diré milers, però tenim programes assajats des de ja fa molt de temps, que segons les edats ells poden fer coses, i unes coses i altres no, però comencem per preparar ensalades, amanides, en fi, això ho poden fer tranquil·lament. I sobretot el que diu Vicent, és a dir, este projecte de centres cuiners també comportava una relació amb el medi, no? I per exemple, en Xàbia, pues, sí que anaven a la confraria de pescadors, anaven a bancals, portaven allí a gent que encara treballa aquests productes i aquestes varietats tradicionals, prenen consciència de tot això, no? Que és l'important al final.
2: Bé, a veure... és el moment de la cançó, no?
0: Sí,
2: encara
0: sí,
2: que
0: estem emocionats i no ens recordàvem, però la cançó mos està relacionada amb
2: la cuina. Està relacionada. Realment, o sigui, Josep està així perquè se ho ha guanyat en un premi, que no en dic res del premi.
0: Sí, que ara parlarem
2: del premi després d'escoltar una cançó, evidentment relacionada, que es diu Dijous Paella.
0: Home!
2: Encara que em pego més arròs al forn, però bé,
3: Dijous Paella està molt bé.
2: Vicent, quan vulguis.

0: El bar de Nil és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec. Vaig plaçar els dits. Diu, és el bar que és menester anar si vens a Pego. Ja ho sabem.
1: I així és. Demà tenim a Pego, no a Dénia, com diu en algunes referències el que ha enviat el Iegma. Demà a Pego hi ha la presentació del llibre a la Casa de Cultura a les 7. El llibre Caminar, Veure, Assaborir i Contar, de Maria Tormo Santa Maria i Josep Bernabéu Mestre, que ara Josep ens comentarà algo, cinc cèntims del llibre.
2: Sí, el llibre, el títol complet és efectivament Caminar, Veure, Assaborir i Contar, el compromís d'Antonio González Pomata, que era un periodista i reporter a Alacantí, que va morir en l'any 1996, amb les comarques i la gastronomia d'Alacant. El llibre, Maria i jo som coautors, hi ha dos autores més, Ángeles Ruiz i Ner Anton, és un assaig biogràfic sobre este home que, diguem-ne, va tindre dos clares etapes. Una primera etapa on ell es va dedicar sobretot a fer reportatges cròniques de la realitat socioeconòmica de les comarques d'Alacant, treballava a la Càmera Agrària Provincial i era l'enllaç a les càmeres agràries locals, i diguem-ne que era una veu crítica, no? I d'alguna manera els seus reportatges són un poc com l'acte notarial d'aquestes transformacions que comentava Ferran, no? És a dir, com als anys 60, 70,
3: va començar, 80, sí, sí.
2: Va començar tota una transformació brutal, no sols en l'àmbit del sector primari, sinó també una irrupció devastadora d'un turisme que s'ho emportava tot per davant, sense tindre ninguna consideració, no? I després, en una segona etapa, a partir de 1985, ell s'involucra en un projecte que llança el periòdic Informació i que és un poc pioner en el conjunt de l'estat espanyol, que li posa per títol Menjars de la Terra. Concretament ho fa un subdirector català, que en aquell moment Ramon Ferrando Corell, que estava de subdirector d'Informació, que era un home que sabia apreciar la gastronomia de cada territori i era un enamorat de la gastronomia de les comarques d'Alacant, i llancen uns col·leccionables en l'any 1985, que tenen continuïtat fins a l'any 96, que és quan mor Antonio González Pomata, i que s'acompanyen a més d'unes setmanes gastronòmiques des de l'any 87 fins al 94. No? I al final ell es converteix en un prescriptor gastronòmic, perquè d'alguna manera aquest projecte el que volia era recuperar, posar en valor aquestes tradicions culinàries i gastronòmiques, i durant tots aquests anys es publiquen un total de 6 volums. El primer amb un criteri molt territorial, no? De les comarques gastronòmiques, que són les comarques naturals, lògicament. Després en dediquen uns arrossos, els vins, que en l'any 87 estava els vins alacantins en un procés de transformació, sí, deixant de ser vins a granel i es convertissin ja en vins.
1: Sí, millorar la categoria dels vins.
2: I després pues, recuperen el tercer, el criteri territorial, i el quart i el cinquè, el quart es dedica a la cuina de la mar, que jo crec que és un dels millors des del meu punt de vista, perquè hi fa un treball de camp molt important, i recorre tot el litoral demanant recetes a restaurants, a persones, i tot això publicar-ho i posar un valor, i ahir n'hi ha plats ja oblidats, no? Que tenen un gran valor. I l'últim el dedica al tema dels dolços, de la reposteria, dels licors, en fi, realment un treball
1: pues molt complet, no? Sí. Molt...
2: Però sobretot perquè a través d'ell l'assaig biogràfic, és veritat que donem una notícia biogràfica, però sobretot és un intent de que el lector puga prendre consciència de tots aquests canvis, de totes aquestes transformacions a través dels seus treballs, dels seus reportatges i de la seva mirada crítica a una realitat, bueno, que no sempre, ho diem en el llibre, els canvis no sempre van anar en la bona direcció. No?
1: Claro.
2: I és important, a lo millor, pues, recuperar aquesta memòria per a que no tornem a repetir els errors, no? Que malauradament ho estem fent.
3: Ho estem fent.
2: Sí, sí.
3: Perquè, clar, este home vas dir que va morir en el 97.
2: 96.

0: oferta turística de qualitat, no? I fixa-lo, és anys que han passat i continuem sense...
1: A mi hi ha una cosa que m'intriga, que és, a veure, si nosaltres no hem canviat de gastronomia, diríem, pot ser que hem perdut plats, pot ser que depèn de zones i comarques, no? I si ha baixat la producció agrícola, això vol dir que ha vingut de fora. Vull dir, com es pot persistir fent els mateixos plats però sense tindre els productes? Vull dir, n'hi ha alguna que no enquadra.
0: Els ous venen d'Amèrica, vull dir, no venen de si. Per exemple, però... o vols fer una olleta... en aquells fesols que es feien en Villena, i és molt difícil trobar els fesols de Villena per la dieta de blat picat, per exemple, no? I a banda de que...
1: I això la gent no es dona... Vull dir, això la gent no es dona compte.
0: No.
1: Vull dir, estem mirant, perquè això realment és el mercat. Anem a comprar el producte més barat. I això vol dir que aquests productes es fan fora més barats que sí. I per això no, ja no es fan així. O sigui, és una explicació lògica, no ens enganyem.
0: I que són productes...
1: Sí, però... estàs anant per... Lo que vull dir és que estàs anant contra la lògica del mercat.
2: Sí, però ahir hi ha una qüestió afegida, que potser n'hi ha quatre varietats, per dir alguna cosa, sí. Quatre varietats d'un fesol molt paregut. Quin van a fer? El que és més rendible i funciona millor allà on es produeix, però eixe de Villena o eixe de la zona de l'Horta de no sé què, eixe desapareix.
0: Desapareix, i eixe és el que té unes característiques organolèctriques.
2: Li dona
0: una particularitat gastronòmica, organolèptica, culinària, eixe pla, no? Però sobretot és que estem perdent el territori. I després tu dius, bueno, si encara continuem menjant, bueno, això hi ha que relativitzar-ho, eh? És a dir, intenta tu, per exemple, ara en València capital, que està turistificada, trobar un lloc on puguen menjar-te plats tradicionals. Primer, que ara ja els restaurants no tenen cuina. Això és molt greu.
1: Els restaurants no tenen cuina?
0: No, els restaurants no tenen cuina. L'última tendència són restaurants... productes de quinta gamma tenen que calentar i servir i ja està. I entonces tu pots trobar lo mateix en la gran majoria de restaurants que tens en el centre de València.
2: Un lloc, una factoria on ho fan tot?
0: En la mateixa salsa que té ese sabor uniformitzat, que igual te ho ponen pel secreto ibérico que per no sé què, per no sé quantos.
2: És així. No?
1: M'has deixat de pedra.
0: No,
1: sí. Jo intuïa, o sabia...
2: Jo vaig veure un reportatge de...
1: Estos plats, et dic, això no pot ser que tal, aquest nivell de sofisticació o aquestes coses que el diuen en cada nom i cada cosa, sí. Dic, això no pot ser que... I ja m'ho pensava, però que quasi tots els restaurants...
0: Sí, sí. Bueno,
2: sobretot és que tenen molta marina.
1: El proveïdor es porta a menjar fet.
2: És que tenen molta marina. Que tenen molta clientela.
0: Pensa que les grans capitals, sobretot les grans capitals turístiques, la tendència és eixa, és a dir, perquè a més un restaurant sense cuina és molt més rendible, no necessites tant de personal de cuina, fins i tot no tens que tindre una eixida de fum, vull dir, hi ha moltes coses, no? Llavors hi ha grans empreses de catering, anem a dir-ho clarament, que estan produint per a servir els seus productes de quinta gamma, que és calentar, servir i posar en el plat. I que a més és el que demanda la gent, perquè a més ja s'encarreguen de posar uns sabors que són addictius, etc etc.
1: Això és el que demanda la gent? Pues sí. Per això es fa?
0: Clar.
3: Bueno, la part bona és que aquesta gent sempre hi haurà un perfil de gent que no, jo vull menjar el menjar del lloc on vaig, tindrà que anar als pobles.
0: Sí.
3: Però
0: saps què passa,
3: on està el més autèntic.
0: Saps què passa, Ferran? Que cada vegada tenim menys en els pobles també. Per què? Perquè no hi ha un relleu generacional, perquè aquesta cuina on tu sí que pots trobar la mandonguilla de Baejo, o pots trobar aquesta coca escaldaeta que ens mengem així i tot això, cada vegada van tancant-se
3: i...
0: perquè no són tan rendibles com els altres, perquè no hi ha un relleu generacional. Així, això està passant en els restaurants, està passant en els forns. Mireu el panorama.
1: Els forns s'han tancat molt.
0: Entonces, això què significa? Pues significa que perds...
2: Estem industrialitzant la gastronomia.
1: Però, veure, en el fons, la qüestió és que aquests negocis haurien de fer-los rendibles.
0: Clar, però ahí es tenen que sumar varios...

0: Les coses. En primer lloc, tenim que fer el diagnòstic de la situació, que moltes vegades no el fem. És a dir, no hi ha que ser catastrofistes, però sí que hi ha que ser realistes. Tot el que hem de fer és fer un bon diagnòstic de la situació. Ese diagnòstic ens ha de dur a analitzar quines són les causes per les que estem perdent terreny en l'àmbit de les nostres tradicions culinàries i gastronòmiques, que està tenint una conseqüència per a la nostra salut, de les persones, però també per al medi, no? I a partir d'ahir, quines són les solucions? Pues, evidentment, les solucions tenen que començar pel que dèiem abans, l'escola. L'escola és fonamental. L'escola és la que té que capgirar això, perquè tenim un problema en l'alimentació, i aquesta alimentació és la que està darrere de bona part de les malalties cròniques i degeneratives que estan impactant sobre la nostra salut.
1: Això està correlacionat?
0: Clar.
1: S'han fet
0: passa?
1: Estudis que, està, que correlacionen...
0: Sí. Bueno,
2: es prima les coses ràpides.
0: Nosaltres mateixos vam publicar un article en Nutrició i Gastronomia de la Comunitat Valenciana, en un monogràfic que va fer la revista Nutrició Hospitalària, i ahir mostraven com aquesta pèrdua de les nostres tradicions culinàries i gastronòmiques ha comportat un increment del menjar ràpid, del menjar preparat i una forma d'alimentar-se poc saludable que es tradueix en sobrepès, obesitat i tota una sèrie de patologies. Clar, el sistema ho té tot pensat, no? És a dir, no passa res. Sobrepès i obesitat, no patiu, que ja traurem un medicament que resoldrà el problema.
3: Negoci.
0: Clar, però aquesta no és la qüestió.
2: Quan hauria de ser al revés, perquè
0: clar.
2: Tot el que practiquem i posem en valor de prevenció va estalviar de hospitals, de medicaments, de tal, que al final una gran part es paga de fons públics. Mal, i per tant...
0: Els hospitals, ara que acabes de dir, això és d'escàndol, no? Vull dir, precisament, una de les coses primeres que tindria que tindre en un bon centre hospitalari és un menjar de qualitat.
3: Tot
0: un menjar sabrós
3: per
0: a poder combatre la inapetència que tenen molts malalts per al propi procés patològic o els vores allà hospitalitzats.
2: És una cosa que és crònica, que des de sempre jo he conegut els hospitals...
0: Però està més que demostrat que una mala alimentació en l'àmbit hospitalari prolonga l'estada hospitalària. I el que tu vas a gastar-te en aquesta prolongació d'un, dos, tres dies o una setmana, en això tens per alimentar adequadament a tot l'hospital. És increïble. Quan a mi em diuen i m'expliquen el que dediquem a cada pacient, és que posen els pèls de punta, no? 5-6 euros? No pot ser. No pot ser. Però resulta que les complicacions que es deriven d'una desnutrició són milers d'euros. No és clar. Vull dir, ahir els economistes de la salut això ho tenen molt ben estudiat, però...
1: Els economistes de la salut estudien això així en números, en euros.
0: Clar.
1: Ja m'ho pensava, ja, perquè ho estudien tots els economistes. però fins, és que a mi em resulta sorprenent no, que la salut es valora en euros. Vull dir, perdó-me que us diga, però dius, bueno, que tot té un cost, no? Però,
3: tot té un cost. Sí,
1: però dius, bueno, si això servirà realment per a l'objectiu...
0: No.
1: Si tu que és millorar l'alimentació i que no n'hi hagi aquestes malalties cròniques que es reduïsquen o gràcies a l'alimentació, però...
0: Fa poc va sorgir una notícia, un informe que ha fet l'Institut Nacional d'Estadística sobre l'increment de l'esperança de vida de la població espanyola, no? I jo em vaig quedar de pedra quan en una ràdio com és la Cadena Ser el tècnic de l'Institut Nacional d'Estadística ho atribuïa a los avances farmacològics. No, no, hombre, vull dir, però de què estem parlant? Vull dir, tenim més esperança de vida per els avances farmacològics? No, tenim més esperança de vida perquè s'han donat una sèrie de circumstàncies, pues, fonamentalment que hem tingut més accés a l'educació, podríem tindre encara més esperança de vida i sobretot més esperança de vida amb més qualitat si fèrem una cosa que abans ho comentàvem Ferran i jo antes d'entrar, que és la prevenció. Ah. Però què passa? Que no tenim cultura de la prevenció. No tenim cultura de la prevenció. El nostre sistema sanitari està pensat per quan tenim malalties.
3: Intentar curar ràpidament a base de productes químics.
0: Sí,
3: dona'm una pastilla
0: i tenim un sistema sanitari que en totes les notes a peu de pàgina funciona. Jo en classe a voltes els alumnes dic, bueno, vols morir-te d'un infart i no el deixen. No, la broma, però és així, no? Vull dir que tenim un sistema sanitari que efectivament el posa en una unitat medicalitzada, el trasllada però lo important, que això és important, però el més important seria la prevenció, no?
1: Bueno, a mi m'agradaria, Pep, que a veure, imaginem-nos que què haurien de fer? Què haurien de fer les persones una miqueta que tenen interès en tindre una bona salut i menjar bé, menjar plats que han fet els seus mares, els pares, van passar seus i conservar-los i valorar-los. Què és el que haurien de fer per a poder fer-ho? Vull dir, jo tinc alguns mètodes, per exemple, anar als mercats a comprar.
0: Sí, fonamental.
1: Productes frescos.
0: Sí.
1: El que passa és que pot ser que aquests productes no se sap d'on venen. Tampoc ho preguntes, perquè...
0: Deus de preguntar-ho.
1: Deurien de preguntar-ho d'on venen, sí, sí, sí. I exigir que siguin de prop. O...
0: Una bona alimentació comença per fer la compra.
1: Sí.
0: I una compra ha de ser una compra conscient. Una compra conscient significa que tu has de saber d'on ve això. I no sols d'on ve, sinó com s'ha produït. On s'ha produït, quin tipus de...
1: Sí. Conservar els aliments, com es conserven, a quina temperatura, això es pot congelar, això no es pot congelar...
0: Tot això
1: pot ser que, és el que tu dius, s'hauria d'explicar a escola.
0: Clar.
1: Això s'hauria de saber, o hauria de ser cultura general, podria... Jo crec que hi falta informació de la gent també.
0: Absolutament. És a dir, té que haver una educació formal, que és la que hem de fer a les escoles, i que això ja tindria que estar ahí, no ho estem fent, però després està l'educació informal, que fan, per exemple, els mitjans de comunicació, sí, el que estem fent així, des d'una ràdio municipal, doncs això també és contribuir, no?
1: Sí.
0: Jo em faig creus quan veig cadenes públiques que paguem tots els nostres impostos, fent programes d'alta audiència que podrien servir precisament per a fer educació en alimentació, nutrició, gastronomia, etc., empoderar a la gent, i que són shows que només serveixen pues, pa desorientar el personal, no?
2: Efectivament.
1: Jo... Per exemple, els productes congelats, és millor que tu compres productes frescos i que, clar, quan els compres molt, els congeles, i així els tens quan... Clar. Millor que els congeles tu que comprar-los congelats, potser, no?
0: Bueno,
1: a mi m'agradaria que n'hi haguera una sèrie de normes o fites...
0: Pensa que tradicionalment sempre hem tingut el problema de quan teníem una producció important, no la podíem consumir tota, i mos va encalfar-les el cap per a tindre tècniques de conservació d'aliments que han funcionat tota la vida, però tota la vida. L'aparició del frigorífic i l'extensió del frigorífic pues és un element que està i juga al nostre favor, o sigui que no hi ha ningun problema, els aliments no perden
2: tu pots allargar la vida d'un producte fresc molt de temps a la nevera, no?
0: Però sí, efectivament falta aquesta cultura que això és empoderar a la ciutadania, primer en la formació regular i després i sobretot polítiques públiques. Ens tenim que creure primer lo de la salut, i la salut, a la salut no podem arribar si no hi ha una bona alimentació. Ja li podem pegar totes les voltes que vulguem.
3: I fugir de la vida sedentària també.
0: Fugir de la vida sedentària, això és fonamental. Nosaltres som un dels països d'Europa amb més vida sedentària, malgrat, no?
3: Espanya és dels països més...
0: Malgrat tot...
2: L'horatge que tenim, que és molt... Clar, el clima que tenim és fantàstic.
0: És veritat que es fan coses, no? Les rutes, es fan iniciatives. Però jo sempre tinc la sensació, no sols en l'àmbit culinari i gastronòmic, que som francotiradors, però sí, però ja, i no hi ha una política, en aquest cas, de país. No?
3: Francotiradors? Sí. O sigui,
0: cada u a la seua, no? En el seu projectet, en la seva idea... Sí, sí. I
2: pegant pals de sec, no?
0: Clar. I sobretot perquè al final no som capaços d'establir les sinergies, no? Que són les que realment podrien aprofitar.
1: Jo és que crec que el de la cuina, el nivell és la comarca. És que crec que hauria d'haver, no sé, entitats comarcals, el Creama, el Magma, o, no? o els pobles de la comarca que s'organitzen i fer algun tipus de qüestió comarcal com a...
0: Exacte.
1: Aprofitar els recursos del mar, aprofitar els recursos de la terra, aprofitar...
2: Guanya aprofita per a recordar que des de Pego Viu està fent-se unes jornades de sobirania alimentària.
0: Correcte.
2: I portem ja tres taules redones, i la setmana que ve hi ha una altra relacionada amb els productes relacionats amb els animals, val? La pesca, la ramaderia i l'apicultura. Us convido el dijous que ve, dia 11, a la biblioteca.
1: Dia 11.
3: El dijous...
2: Perdó, 18. 18. 18.
0: Ese és el camí, no? És a dir, aquí projecte, ese projecte de la nova ruralitat europea és la comarca, clar que és la comarca, perquè és l'espai natural on tu tens ese producte autòcton, ese producte de proximitat.
1: És que, clar, la Marina Alta sembla que és molt turística, i la turistificació també porta problemes, evidentment, com tu has dit, però això és molt a la costa, no? L'interior és totalment
2: també,
1: agrari, però són complementaris, vull dir, són economies que es poden complementar.
0: No t'oblides que el projecte que va aprovar la UNESCO de Ciutat Creativa de la Gastronomia, sí, de Dénia, era un projecte comarcal.
1: Comarcal, exactament.
0: És a dir, va ser precisament... Eixa oferta comarcal, no? De mar, interior...
1: I aquest projecte de UNESCO, com es porta a cap? Qui és l'encarregat de fer passes avant?
0: Hi ha allí, en Dénia, una oficina que ho porta endavant. Jo crec que no hem aprofitat adequadament...
1: És que és important, el poder portar a la ràdio.
2: Mos dona gens... Ja va vindre l'alcalde de Dénia en aquell moment.
1: Sí, però... Estem parlant de l'entitat, això de l'UNESCO, total. Bé, però a veure, què es fa concretament? Que vingui algú que ens expliqui què
0: es fa. Es fan coses, però...
2: A banda de lo que són les fires gastronòmiques que fa Dénia...
0: No, i ells participen en les xarxes internacionals que promouen la xarxa de ciutats creatives, però jo crec que no hem aprofitat adequadament aquesta... De fet, jo, aquests anys he tingut ocasió, no?, de... parlar amb gent, sobretot del País Basc, de Catalunya, no? I sempre em diuen el mateix, diu, Pep, és que no sé com no aprofiteu, perquè ells no tenen una ciutat creativa de la gastronomia, no? I tampoc tenen una cosa que tenim els valencians, que és aquesta enorme varietat d'ecosistemes que fa que la nostra gastronomia
2: sigui tan rica, no?
0: Rica, variada, única, única. I això no ho hem sabut aprofitar mai. Ens quedem en grans events, no? Per exemple, en el 2025 l'Alacant va ser capital gastronòmica.
1: Què ha fet? El 25?
0: Sí,
2: l'any passat.
0: El
2: 2025.
1: L'any passat no ens vam enterar.
0: Va aprofitar.
1: És que l'Alacant ens queda molt lluny.
0: Bueno, però no, no, però la pròpia ciutat, pogut, a més, aprofitar tot aquest potencial, no? Aquest potencial... De fet, ese projecte de menjars de la terra que llança el periòdic Informació en l'any 1985 s'ha recuperat ara, arrel precisament d'una exposició que vam fer nosaltres, que vam recuperar aquell projecte, Informació i la Diputació en el 2022 tornen a posar en marxa menjars de la terra. Però en què? Pues unes setmanes gastronòmiques, però això té que tindre continuïtat. És a dir, això està bé perquè mediàticament poses damunt la taula la importància del producte, en Alacant tenim moltes denominacions d'origen, indicacions geogràfiques protegides, però mira el que està passant a la cirera.
2: Bueno, està fent falta això.
0: Clar, que... té que haver continuïtat. Aquestes iniciatives, una setmana gastronòmica que té un impacte mediàtic, molt bé, però ara anem a veure...
1: Ja. A mi em dóna la sensació que n'hi ha que posar en contacte, o sigui, això que dic que està a Dénia en una oficina que és el que ha de fer-nos... Això hauria de posar en contacte als hospitals, a les escoles, als menjadors, que fan falta un determinat producte, en els llauradors, en les cooperatives, que diu, necessitem aquest producte en aquesta quantitat, aquest producte en aquesta quantitat, aquest producte, i que es canalitzara,
0: això,
1: i facilitar la relació.
0: En l'any 2019, el DNA Fòrum, sabeu que en Dénia es fa tots els anys el DNA i tal, però en el 2019 no es va fer la cosa esta de fira i es va fer un fòrum en el Centre de Desenvolupament Turístic, que Pep Romaní va ser el comissari, i allí durant uns dies vam estar fent ese diagnòstic de com tenien que dur a terme a nivell comarcal la revitalització de tot el sistema, no? Es va generar un document que està publicat. La majoria dels alcaldes i alcaldesses de la comarca de la Marina van signar, no s'ha fet res. I ahí tenim no solo el diagnòstic, sinó el full de
2: ruta. I s'ha quedat per fer.
0: Per un exemple, allí parlàvem de que Pego tinguera un molí d'arròs.
1: Mm-hmm.
0: Fonamental.
3: Que els tenia diversos... Tenia varios, ja.
0: Clar, no, però tindria que haver un molí d'arròs per garantir que l'arròs que tu produïsses així se'n passa així, i tu saps que quan compres aquest arròs és l'arròs de peu.
1: Qui és l'encarregat de fer aquest molí d'arròs i posar-lo en funcionament?
0: Bueno, pues allí el posarem...
3: Igual hi ha un únic exigido per part de la ciutadania.
0: Bueno, posa el molí, ja que estem en peu, posa't això. Però també parlàvem d'un escorxador per poder aprofitar el d'això. Tota una sèrie d'iniciatives que són factibles.
2: És que possiblement si hi haguera un escorxador propet, possiblement hi hauria més ramats, possiblement, i s'aprofitaria més tot això, no?
0: En la mateixa terra d'arròs?
2: Recentment ha rebut un premi.
3: Vila de Benissa, no sé, ha perdut el compte dels números.
0: Sí, però crec que són 42 o 43.
3: Sí, perquè la quarantena.
0: Sí, la quarantena.
3: Era l'antic premi Bernat Capó?
0: No, és el premi 25 d'abril de Benissa.
3: Vila
0: de Benissa. És un de... Pues, té tanta trajectòria com el vostre programa de ràdio.
3: Era encara.
0: I, bueno, i la veritat és que hi ha que aplaudir, no? Que malgrat els canvis de color polític, pues que l'Ajuntament de Benissa ja ha mantingut aquests premis que és per a promoure la investigació, però també el teatre, la poesia i tot en valencià, no? Vull dir, això també és molt important.
2: Molt bé. I conta'ns un poc el projecte que vas presentar.
0: Bueno, el premi me l'han donat per un assaig d'investigació que bàsicament és una reflexió sobre la fam en les comarques de la Marina, el territori de la Marina, a partir de la novel·la Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez Cutillas. No? És a dir, és un tipus de novel·la que anomenem etnogràfica, no? Memorialística, on ella pues, conta el que era la seva infantesa.
2: Com es vivia, no? En aquella època.
0: I l'Altea d'aquell moment. I
3: com... Els anys 30, has dit?
0: 20-30 del segle 20-30.
1: Passat. Abans de la guerra.
0: Abans de la guerra, no? I com diu la professora Josepa Cucó en un pròleg que va fer a una de les últimes edicions, pues en realitat el que ella conta d'Altea ho podem traslladar a qualsevol poble del País Valencià, no? I entonces, bueno, l'he titulat Pai Melba,
1: perquè Altea té port, no? O tenia
0: sí,
1: port.
0: Sí, té port.
1: Perquè també n'hi havia una cultura de pesca, també pescaven.
0: Sí, bueno, no? La saladura era el menjar dels pobres, vull dir, del conjunt de la població. Jo li posava pa i melva perquè ja ho repetís, no? És a dir, és el que menjaven. Hi ha una escena a la novel·la en la que la més rica del poble pues, perd per unes inundacions i la cria li diu, senyoreta, i ara què menjarem? I ella diu, pues pa i melva, com mengen tots, no? Però sobretot, a mi em va servir la relectura de Matèria de Bretanya per a intentar mostrar aquestes altres dimensions de la fam que van més enllà de la mirada que fem des de la medicina, no? On parlem de la fam com desnutrició, com manca de nutrients i tal, però la fam darrere té unes causes socioeconòmiques, i sobretot el que jo intento mostrar amb l'assaig és la desigualtat, no? La desigualtat davant els recursos, la desigualtat davant la possibilitat de cobrir un dret bàsic com és el de l'alimentació, i fent servir l'exemple de l'Altea d'aquells anys, no? I per exemple ella parla de sense bancal, no? Aquelles persones que no tenien cap propietat i que depenien del jornal, no? I que eren també, com passava a Pego, que se'n tenien que anar a la Ribera o tenien que anar al Delta de l'Ebre per guanyar els jornals o tenien que emigrar al nord d'Àfrica, no? Per les migracions golondrines. I bueno, jo crec que ho he intentat i crec que en certa manera ho he aconseguit, pues mostrar com darrere de la fam al final el que n'hi ha és manca d'equitat, manca de repartiment
2: de recursos,
0: etc. No?
3: Perquè en un mateix poble hi havia gent que patia fam i altres que menjaven dos o tres plats. Sí.
2: És curiós perquè això que has comentat, sempre jo ho he sentit dir també a les persones majors, no? que aquell que tenia un trosset de terra, fam no patia, potser diners no en tenia o no podia fer moltes coses, però fam no patien, no? Perquè
1: tenien... I també les cases tenien animals a casa, abans
0: sí, molta gent tenia animals a casa,
1: conills, gallines...
2: Sí, conills i gallines era fonamental.
1: Sí, però cosa habitual, era.
0: Era una alimentació pràcticament de subsistència, perquè, bueno, és veritat que n'hi havia animals, però es sacrificaven, sí, quan es sacrificaven i tocava per a quan tocaven, no? Però la novel·la de Carmelina realment és que té tants matisos, per exemple, a mi és una cosa que em va impressionar, la relectura que vaig fent. Jo l'havia llegida en l'any 75, quan estava estudiant Medicina, i li comentava a Vicent, estava fent discursos de l'Honorat Penat de València, quan l'Honorat Penat era una altra cosa. Però, per exemple, matisos com les persones majors, no? Les persones ja majors que no podien anar a treballar, que es tenien que guanyar el plat de calent que li posaven els fills en casa. I com ho fem? Pues fent en la llata i fent una sèrie de coses. Sí, sí. No? I com contra aquests plats de calent que eren aquests menjars de pobre, el pa, no? Que el pa, però també, per exemple, ara delicateses gastronòmiques com els coques escaldades que diuen Morato, els minxos que diuen a la vall, o les bollos a la paleta que diuen allí, però allò era un menjar de pobre, no? Els pescaors, efectivament, el Teà tenia pescaors, però els pescaors eren més pobres dels pobres. I ja ho compta, no? Quan les barques no podien eixir, enviaven els fills a demanar per les cases. I com la mare de Carmelina es donava un grapat de farina de dacsa i l'oli ese de poca qualitat, no? Que és el que rebutjaven, perquè poguessin fer-se els minxos i posar...
3: Oli de morca era?
0: Oli de morca.
1: Mm-hmm. Sí. O sigui, mare meva.
3: Imagina't enviar els fills, o sigui, pobres que tenien que demanar per minxar.
0: A mi, jo el dia abans, no? Vaig disfrutar molt fent aquest treball, evidentment, bueno, faig una contextualització primer, però sobretot perquè crec que és una lectura i al final acaba un poc, encara que sigui a fer espòlier, dient que el que hem d'intentar és que allò que conta Carmelina quede per sempre en les pàgines literàries com les de matèria de Bretanya, no? Que no... Però clar, què passa? Que aquesta desigualtat, aquesta inequitat continua estant present avui en dia, no? I allà en el llibre també posa dades actuals del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana. Al final la gent menja el que pot pagar. Menja el que pot pagar. Sí. Què pot pagar? No són els productes frescos que tu comentaves abans, no? Que són allò que anomenem aliments protectors, sinó que són aquests aliments processats, que són més barats, que sacien però no nutricien, i en això estem.
2: Perquè no és el mateix l'aliment congelat, natural, que el processat, que és el que diu ell.
3: Ultraprocessat,
0: encara més pitjor. Econòmic, que a més té un simbolisme publicitari, perquè ja s'encarreguen... De...
2: Sí, ja li posen uns sabors i unes coses que són addictives, per a que tornes a comprar...
3: Clar, i aquesta gent està allà en una roda de la que no poden eixir.
1: No, és que jo me recordo que abans la gent sabia, per exemple, les herbes que es podien menjar. I ara això, fan cursos per entrar-se, no?
2: A banda de que no pots anar per elles bancals fent herbes.
0: No pots.
2: Perquè tot el món tira herbicida, quasi tot el món. I els camins estan arruixats i tot és un veneno per tot arreu.
0: Els caragols.
2: És a dir,
1: el jardí de ma casa i els llicsons, jo no tiro herbicida, jo els cuic.
2: Jo també, jo faig verdura al meu camp,
1: però
2: perquè
1: és que
2: sé
1: això,
2: que no tira res.
1: Que això que és una poqueta cosa, però jo crec que és un valor que haurien d'escampar. I haurien de dir, mira, el llicsó té aquestes propietats, s'arreplega no sé quantos... Vull dir, això hi hauria que...
0: És que ho fem, els horts escolars podrien fer un paper d'ell, però fins i tot fixa que estem perdent també la cultura del peix.
2: Sí.
0: A banda que cada vegada hi ha menys pescateries, però ja no tenim aquest coneixement, per exemple, del peix de Llotja que les nostres mares i pares aprofitaven i tot.
1: Ja, va perdent-se tot. Sí.
2: En fi, podríem estar hores i hores parlant perquè és un tema apassionant i...
3: Pan nuestro cada dia.
0: És una bona expressió, sí.
1: Gràcies, Pep, per vingut.
0: Bueno, gràcies.
2: Un plaer, demà t'escoltarem en la xerrada i presentació del llibre. Adeu.
1: Adeu, que vagi bé.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns,

Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

0: Carballo.
1: Radio Pego, @Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.

Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pots matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en Fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
1: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.

0: Senyor pirotècnic, pot vostè pegar-li foc a la mascleta?
1: I què vos passa?

Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte Multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gincana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gincana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.

Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.

Ítaca t'ha donat el vell viatge. Sense ella, no hauries eixit. I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat. Savi, com bé t'has fet, sabràs el que volen dir les Ítaques.

dels arbres caiguts que ara us en ressonen. I quan els haureu guanyat, tingueu ben present no aturar-vos. Més lluny, sempre aneu més lluny de la

Ràdio Pego, 107.8 de la FM.

l'ada quan creem. Nostra revolució i el temps es perden les mirades innocents. Caos, caos, caos, pandèmia. Caos, caos, caos, amb mi. Caos, caos, caos, pandèmia. Caos, caos, caos, amb

0: things that make you go,
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar.

0: Hola, sóc Juanlu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

A l'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

הוא קילל.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

Ja, per això.

moment d'atenció, si us plau. Bé, moltes gràcies per haver vingut. Avui que celebrem que ens mengem el món. Res, només dir-vos que ara de postres hi ha una mica de formatge d'ovella amb melmelada. Però que us guardeu una mica de gana. Ganes de somriure, ganes d'abraçar, ganes de convertir petons en il·lusions, ganes de follar, fer l'amor i, sobretot, tingueu ganes de ballar i gaudir de la música.

0: Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.
1: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

dia a dia el món no fa més que canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

0: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
1: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
2: No estoy sola.
1: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
3: Mai estar per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pots matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio Pedra.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

0: Petarrupa.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.

És a cada moment quan tens l'oportunitat de no contribuir i fer un pas al costat. És a cada moment i el temps se t'està acabant. Qui voldrà ser opressor o alliberat?

Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
1: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.

T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música. I'll keep you wild on the road you end up on the wheel.
1: La música allarga la vida.
2: La vida, la vida.
1: Viu-la a Ràdio Pego.

It's a top, Mr. Selector.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: Radio Pego, a prop teu.
2: Come here, baby.

Ràdio Pego, 107.8 de la FM. La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en Fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
1: Chicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a les

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vestís de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Rumba Samba Mambo.
1: Look what you've done.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
3: Radio Pego.
4: Música.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.

Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII.

0: També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Ràdio Pego. Vinga, un abraç.
2: Thank you.

0: Pego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

recordar l'amarg final. Mirada encara tendra, instants de comiat.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
1: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
2: Què passa?
3: No pot ser.
2: Què passa?
3: No pot ser. No pot ser.
1: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

patint amb el pretext d'una bomba en autobús, quan no hi ha diferència entre el gueto de Varsovia i el camp de refugiats de Balada o de Jenin. I l'Holocaust és una excusa per un nou extermini, per un nou setembre negre, fem les copes xin-xin.